0: Gracias, Isa. Nuestra compañera Isabel Jiménez, que es quien ha hablado con la mujer protagonista de la historia que ayer conoció el Papa a través de una tercera persona en el acto público en la Muelle de Arenegín, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy vamos a conocer en este programa ese testimonio. Es el testimonio de una mujer que ha sufrido el trato, la explotación sexual y que llegó aquí esperando una vida mejor y lo primero que recibió fue que le arrebataran a su hijo. Es estremecedor, emplear un término en el que todos vamos a estar de acuerdo. Será eso de las 9 aproximadamente cuando lo escuchemos. Nos estamos acercando ya a las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en Canarias. Estas son las mañanas de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és divendres 12 de juny, són 7:45 del matí. El govern planteja endurir el codi penal sobre la tinença il·lícita d'armes després dels darrers crims a trets a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra remarquen la seva preocupació al respecte. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha traslladat al Ministeri una proposta que inclouria que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja 2 a 3 anys a una altra de 6 a 9 anys. Segons la consellera, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja ha recollit el guant sobre aquestes propostes. Tot plegat, els ho explicarem en un informatiu en què també parlarem sobre que augmenten les agressions a les persones grans, principalment en aquelles amb deteriorament cognitiu. L'any passat, els Mossos van atendre més de 1.700 casos. Abans d'entrar en matèria, ens interessem per la previsió meteorològica. A Emet Juan Carlos Piña.
3: Bon dia. Aquest divendres a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el litoral de Tarragona, on es mantenen sense canvis o inclús poden baixar lleugerament. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de les components nord i nord-oest, tendint a minorar al final de la jornada. A la resta de la comunitat, vent fluix variable, tendint durant les hores centrals a la component sud. És una informació d'AEMET.
2: I com se circula aquesta hora per les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres, destacant a hores d'ara que a la C-35 ja hi ha avalissament de voral per la Fórmula 1 al circuit de Barcelona a l'altura de Parets del Vallès. Afectacions durant 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també parlem d'un accident que des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida amb 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals amb intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat i precisament també al Vallès, amb força fluïdesa en general, però destacant la AP7 amb cues en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també al punt de Montornès, però també en sentit nord, amb retencions intermitents des de Cerdanyola fins a Mollet. També tenim lentitud per la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona i des del Llobregat destaquem retencions intermitents per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també les vies costaneres amb lentitud en sentit nord de 2 quilòmetres des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Salutacions de l'Albert Bacas a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El Departament d'Interior planteja la necessitat d'endurir el codi penal en determinats supòsits com la tinença il·lícita d'armes. Tot plegat després dels darrers crims a trets registrats a Barcelona, el darrer aquest dimecres. Què en sabem, Sergi Bassoles?
5: Els Mossos no amaguen la seva preocupació pels darrers assassinats a trets registrats a Barcelona. En menys d'una setmana, 2 homes han estat executats en plena via pública, el darrer ahir al carrer Balmés davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Toni Rodríguez, intendent de la prefectura dels Mossos.
6: No som aliens a la dimensió emocional i social que provoquen aquests fets i que afecten a la convivència i a la tranquil·litat amb la que la ciutadania disfruta de l'espai públic.
5: Els investigadors de la policia catalana s'inclinen cada cop més per assenyalar carrera els darrers assassinats a trets hi hauria el crim organitzat.
6: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de narcotràfic.
5: I és que si el 2025 8 persones van ser assassinades a trets, en el que portem d'any ja en van 6. És per aquest motiu i per tal d'intentar fer-hi front que els Mossos i la Conselleria d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
7: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
5: Una proposta, la de l'enduriment del Codi Penal, també pel que fa a les plantacions i a la distribució de marihuana, que des d'Interior asseguren ja han traslladat al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, i aquest, diuen, ha recollit el guant.
8: D'altra banda, també els expliquem que augmenten els maltractaments a la gent gran. Durant el 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a persones majors de 65 anys en l'àmbit domèstic, una xifra que representa un increment del 50% en els darrers 5 anys. I es van registrar 7 víctimes mortals de violència domèstica majors de 65 anys. Àlex Eloi, bon dia.
9: Bon dia. A Catalunya hi ha prop d'un milió i mig de persones majors de 65 anys. És gairebé el 20% de total de la població i, segons els Mossos, una de cada sis són potencialment víctimes de patir maltractaments. La Policia Catalana i la Fundació Alzheimer Catalunya alerten d'un exponencial augment dels casos a persones grans amb deteriorament cognitiu. L'any passat van atendre més de 1.700, però avisen, podrien ser més perquè no tots es denuncien. L'any passat, els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. En dos de cada tres, per cert, les víctimes eren dones. Sandra Martínez, agent de la Unitat d'Atenció i Seguiment a les Víctimes dels Mossos d'Esquadra.
10: Mossos d'Esquadra va recollir 1.766 denúncies relacionades amb maltractaments a les persones grans en l'àmbit de la violència domèstica. Això implica un augment del 50% en els últims 5 anys.
9: La Policia Catalana demana col·laboració ciutadana per deixar d'invisibilitzar aquesta crua i incòmoda realitat i més recursos per reforçar la prevenció i la detecció.
8: Gràcies, Àlex. I avança la investigació sobre el presumpte maltractament d'un nadó de 6 setmanes per part dels seus pares. Avui declararan davant el jutge familiars dels progenitors. Aquest dijous, els metges que van atendre el menor han ratificat les greus lesions que presentava i descarten de ple que fossin accidentals. Núria Alcalà.
11: Sí, entre els testimonis previstos avui hi ha els pares i germans dels investigats, a més d'un cosí. A la sessió d'aquest dijous, dues pediatres i un cirurgià de la Vall d'Hebron han coincidit en destacar que mai s'havien trobat amb unes lesions tan greus que no permeten descartar una possible agressió sexual. Els sanitaris han ratificat que els traumatismes que presentava el menor per tot el cos no eren accidentals. Entre els més greus, una fractura del fèmur, que li podria haver suposat un risc vital. També han descrit unes lesions cerebrals lleus que apunten a un sacseig del nadó. Amb tot, aquests testimonis van ser responsables d'activar els protocols per possible maltractament infantil, el que va derivar en la detenció dels progenitors el passat mes de març. L'home continua a presó preventiva, mentre la dona va quedar en llibertat provisional el mes passat. Els investigats seran sotmesos a una prova pericial psicològica en els propers dies i, segons les seves defenses, demanaran tornar a declarar la causa.
8: Encara de la crònica de successos, els expliquem que el productor Xavier Atance ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de ser detingut en relació a tres presumptes agressions sexuals a treballadores. El jutjat de violència sobre la dona de Barcelona li ha imposat ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb les víctimes. També li ha retirat el passaport i no pot sortir del territori mentre continuï la investigació. Eloi Sadurní.
12: El cas és a càrrec de la unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos al barri de les Corts i continua oberta. Per ara, compta amb tres denúncies d'agressió sexual per part de treballadores de l'ara detingut. Una d'elles hauria estat una presumpta violació amb submissió química al domicili del productor i les altres dues denúncies per tocaments a la feina, segons fonts properes al cas a Ràdio 4.
8: D'altra banda, aquest matí es reprèn la recerca del noi que va desaparèixer dimecres al vespre durant una excursió amb moto d'aigua per Roses. La moto la van trobar aquest dijous a la tarda, bolcada a la platja de Pals. Els equips de rescat ja treballaven amb la hipòtesi que els corrents podrien haver arrossegat el desaparegut lluny del darrer punt on el van veure, a la zona del castell de la Trinitat de Roses. Per això, la policia havia ampliat la cerca fins a Torroella de Montgrí. Després de localitzar la moto, es va intensificar la inspecció tant per mar com per l'aire, però els equips d'emergències es van haver de retirar al vespre quan es va fer fosc sense haver pogut trobar aquest jove de 16 anys. Avui, els sindicats de Nissan a Catalunya sotmeten a votació l'última proposta de l'automobilística japonesa. La companyia rebaixa de 211 a 195 les sortides al llarg de les tres plantes distribuïdes entre el Prat del Llobregat i la Zona Franca. Nissan inclou a l'oferta apujar les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i proposa un pla de rendes per als més grans de 54 anys. Durant aquesta jornada, la plantilla de l'empresa Catalunya, de més de mig miler de treballadors, decidirà si accepta aquestes condicions. I de la plana de la salut, parlem que el 30% de les dones lesbianes i bisexuals a Catalunya pateixen discriminació per la seva preferència sexual en l'atenció primària i un terç no ha compartit la seva orientació sexual amb un professional sanitari. Són els resultats de la primera investigació científica realitzada a Europa al respecte, liderada per l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Ana Banyeres.
13: Les participants en l'estudi descriuen un sistema sanitari públic que assumeix que totes les dones són heterosexuals, motiu pel qual moltes dones lesbianes, bisexuals o pansexuals oculten símptomes o fins i tot eviten anar al metge, posant en risc així la pròpia salut, com explica la Constança Jacques Avinyó, co-investigadora principal.
14: I si hi ha menys visites cap al sistema sanitari, això també s'ha vist que està relacionat amb un endarreriment en temes de diagnòstic i, per tant, també un empitjorament en probabilitats d'alguns resultats en temes de salut o malaltia.
13: Davant d'aquesta realitat i amb les dades recollides des del propi col·lectiu, s'ha dissenyat una guia de formació per als professionals de primària per poder revertir la situació.
15: És tan important aquesta formació perquè omple un buit, analitzar les barreres d'accés, definir, no, o entendre millor les necessitats en salut d'aquest col·lectiu.
13: Poder disposar del coneixement i les eines per atendre la salut de les dones lesbianes, bisexuals i pansexuals situa Catalunya com a referent internacional en atendre millor aquest col·lectiu.
8: A la crònica esportiva comencem parlant de motor, tot a punt perquè es disputi el Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya a l'estadi de Montmeló. Aquest migdia comencen els entrenaments lliures. Per a Fernando Alonso podria ser la darrera cursa a Barcelona, després del que defineix com un any molt difícil. El pilot d'Aston Martin ha parlat a Tablero Deportivo de Radio Nacional.
16: Hemos empezado el año con el pie cambiado. Las nuevas reglas nos han hecho ver que el proyecto estaba un poco inmaduro, digamos, y que necesita un poco más de tiempo. Sobre todo en la parte del motor, y creo que hasta agosto, digamos, hasta segunda parte del año, no veremos un Aston Martin un poco más competitivo.
8: I el Barça de bàsquet es troba una victòria de la final de la Lliga CB després de guanyar l'eliminatòria contra el Tenerife 97-89. D'altra banda, avui el Joventut intentarà remuntar en l'eliminatòria contra el València, Dani Esclusa.
17: Bon dia, el Joventut disputa avui el segon partit de l'eliminatòria de semifinals contra el València. Els badalonins busquen empatar una sèrie que perden actualment 1-0 després de caure derrotats en el primer partit per només un punt i després d'una pròrroga. L'enfrontament es disputarà a les 8 del vespre al pavelló Roig Arena de València. Després la sèrie viatjarà a Badalona per disputar el tercer i, si fos necessari, també el quart partit. I ahir el Barça va fer un pas de gegant per ser a la final de la Lliga. Els de Xavi Pasqual es van desfer de nou del Tenerife 97-89 i viatjaran ara a la illa amb un 2-0 a favor en aquesta sèrie de semifinals. El proper partit serà demà dissabte. Si guanyen els blaugranes seran els primers finalistes d'aquesta edició de la CB.
8: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat a la Champions masculina després de guanyar contra el Ferencváros hongarès als penals. Després d'un empat a 9, demà s'enfrontaran al Prorreco a la final. De la cultura, les arts escèniques pugen a les altures amb la 14a edició del Festival Terrats en Cultura, que programa actuacions a diferents terrats de Barcelona i l'Hospitalet. 13 espectacles de petit format de teatre, dansa, música i stand-up. Marta Orquín.
18: Trencar amb el ritme urbà i aixecar la mirada del terra i del mòbil per mirar el cel a vista d'ocell. I fer-ho des d'uns miradors tan privilegiats com els terrats de la ciutat per gaudir de la cultura i de l'entorn en perspectiva. És el que ens convida aquest festival que fins a l'octubre presenta 13 espectacles amb les terrasses més altes i el bon temps com a escenari. Destaquen un stand-up comedy amb Oye Sherman i Esther López de la Calòrica, Holgorio d'Alicia Reyero amb Lali Álvarez, la dansa d'Un Paso Adelante i molt de teatre per reflexionar. Lola Armadàs, directora de Terrats en Cultura.
19: En el moment que estem, que creiem que el diàleg i el pensament crític són més importants, importants que mai. Realment la protagonista d'aquest any és el teatre.
18: Amb peces tan actuals com Set nenes jueves, una obra per a Gaza, escrita per la britànica Caryl Churchill el 2009 com a reacció als bombardejos a la Franja. La culpa no és de l'estaca, si el sapo salta i s'ensarta, d'Enric Nolla, sobre els bombardejos nord-americans a Caracas, o L'esquerda, que parla dels abusos a menors. Tampoc hi faltarà la música amb l'electrònica de Cili, la cantautora Carmen Aciar o la rumba de Caracat.
20: Hay una bella hechicera, una gitana de piel marfil con...
18: L'escenari serà en terrats urbans, la majoria al Poble Nou i a l'Hospitalet de Llobregat.
20: Me siento un niño pequeño cuando la dejan salir a jugar. Qué guapa es, qué guapa.
19: I acabem amb el més nou d'Alfred García.
21: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
19: L'artista guanyador del disc català de l'any, que entrega a Ràdio 4, estrena aquest Vine'm a buscar. Amb un estil pop vitalista, és una oda a aquelles persones que et venen a buscar quan no saps per on va el camí.

0: I acabam amb la nova cançó de Joan Dausà i Mamaduixa, porta pel títol Papi, posa-la al disc, i neix d'una petició de les filles de Joan Dausà, que van demanar-li una cançó dedicada a la més petita de les nenes, un joc que va acabar convertint-se en un nou tema estiuenquí festiu. Que t'has mullat la samarreta. Hem arribat al punt de les 9, seguiu informats en aquesta sintonia i el portal web rtv-e.cat. Bon dia.
1: Las noticias de las 9 de la mañana.
2: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España.

0: por lo menos una cuestión de riesgo. Para el segundo partido sí creo que ya estarán por lo menos una cuestión de riesgo. Para el segundo partido sí creo que ya estarán por lo menos una cuestión de riesgo. Para el segundo partido sí creo que ya estarán a, sí creo que ya estarán a punto, y ante Aràbia Saudí es posible que veamos
1: segurament, i que el curs que bé volíem dir començarà amb vagues i protestes. Toni Conde.
2: Els sindicats que han rebutjat l'acord amb Educació convoquen aquest diumenge una manifestació a Barcelona per l'educació pública. Consideren que el problema de l'educació és de model i va més enllà de les reivindicacions laborals. Per això insten a la reflexió en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya del pròxim 20 de juny per pensar el calendari de protestes. Cíntia Burgueño és la portaveu d'aquesta assemblea.
3: El Departament d'Educació ens ha volgut desmobilitzar amb un preacord insuficient. Però ha quedat clar que estem en una situació d'emergència educativa i social i que no hi ha prou amb algunes millores amb comptagotes, sinó que cal transformar i millorar l'educació de dalt a baix. El nostre missatge és clar. Cap acord sense consulta.
2: Els sindicats consideren que ara cal debatre amb tota la comunitat educativa per repensar el model i plantejar, fins i tot, un canvi en la llei educativa de Catalunya.
1: I també els expliquem que el Port de Barcelona reforça la seva col·laboració amb els bombers de la ciutat per millorar la prevenció en situacions d'emergència. Més detalls, Cristina Martín.
4: El Port de Barcelona ha invertit més de 500.000 euros en la compra de 2 camions pesants per a les operacions dels bombers a dins de la infraestructura. José Alberto Carbonell, president del Port de Barcelona.
5: Sí que són unitats en les quals poden aixecar contenidors, que és un tràfic principal del nostre Port de Barcelona, de cara a atendre situacions de perill que es puguin produir en el port.
4: Els camions estan dotats amb sensors i càmeres 360 graus per millorar la seguretat i l'eficiència de les intervencions dels bombers.
1: És tot des de Catalunya. Més informació a l'edició migdia, a 2:15. Molt bon dia.

0: Maria Jaume és una de les artistes que passarà pel Cabró Rock, que arrenca avui i s'allargarà fins demà a Vic. Amb ella hem arribat al punt de 3:45 de la tarda. És moment de repassar l'actualitat esportiva i ho fem amb la Marga Lluc. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: Amb el Mundial ja en marxa, des d'ahir gairebé 70 partits per davant per acabar la primera fase, pendents del debut d'una selecció espanyola en base catalana i del Barça. 8 blaugranes i un total de 9 catalans a l'equip de Luis de la Fuente, que jugarà contra Cap Verd dilluns a les 6 de la tarda. La bona notícia és que Lamine ha fet ja el primer entrenament complet amb el grup, però al marge del Mundial aquest serà un cap de setmana, començant per avui mateix, molt poliesportiu en clau catalana. No només perquè el circuit de Montmeló acull el Gran Premi de Barcelona a Catalunya de Fórmula 1, sinó també perquè tenim en joc diversos equips catalans en play-off de bàsquet, amb el València Joventut avui i la segona victòria del Barça ahir sobre el Tenerife en semifinals, hoquei patins amb l'igualada a la final de l'Hockey Lliga, waterpolo amb l'Atlètic Barceloneta classificat per la final de la Champions i handbol amb el Barça buscant el play de títols de la temporada, la Final Four de la Champions a Colònia. Comencem. I el que dèiem, el Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà ja està en marxa des d'ahir i dilluns debuta la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i un total de 9 catalans. Coneguem com ha estat aquest inici. Germà García, bona tarda.
3: Bona tarda, Marga. Doncs des d'ahir la inauguració ja està en marxa d'aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Va ser el partit inaugural a l'estadi del Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca de tota la vida, on es van fer les finals dels anys 70 amb aquella imparable Brasil de Pelé, on es va fer la final del 86, també amb aquella mà de Déu de Diego Armando Maradona, i en aquesta ocasió ha tocat doncs, que en aquest Mundial doncs, sigui també l'estadi que ha acollit aquesta inauguració. Amb un resultat de Mèxic 2, Sud-àfrica 0, en marcar Julián Quiñones i Raúl Jiménez, el seu davanter centre. Un partit doncs va haver força malestar entre molts aficionats per el preu de les entrades, sí, que són caríssimes, algunes d'elles per sobre dels 1.000 euros, i fet d'això és que la mateixa presidenta Claudia Sheinbaum, que és la presidenta de Mèxic, molesta, no va assistir a la llotja i per tant no va ser present en aquest partit de debut d'aquest Mundial. En Mèxic 2, Sud-àfrica 0. Era corresponent al grup A, i també en el grup A de matinada, a Corea ha guanyat per 2-1 la selecció de la República Txeca. Amb Corea jugaven entre altres Kang In Lee, el jugador del Paris Saint-Germain, i també el central del Bayern Múnich, en Kim Min-jae. Dic que avui juguen partits corresponents al grup B, a partir de les 9 del vespre, al Toronto Stadium a Ontario, Canadà-Bòsnia. I ja de matinada tindrem un partit del grup D a les 3 de la matinada, qui tingui humor de veure'l i d'aixecar-se per veure'l.
1: Aquest és un mundial de matinades,
3: Efectivament, serà Estats Units-Paraguai. Aquests són els partits doncs, que tenim per davant, amb un Mundial, que és el que té més equips, 48 equips, 12 grups de 4 equips, 104 partits en la primera fase, i si comptem, en total de partits, 104 seran, comptant els partits de la primera fase, setzens, vuitens, quarts, semifinals, i la final, que tindrà lloc el 19 de juliol, recordem, a Nova York.
1: I pel que fa a la selecció espanyola, germà, recordem que ha debutat dilluns, i que la bona notícia és que Lamine ja s'ha entrenat amb el grup.
3: Sí, és la bona notícia d'avui. En l'últim entrenament ja ha fet amb total normalitat l'entrenament amb el grup. Recordem que la selecció espanyola es troba concentrada a la localitat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee, a uns 190 quilòmetres d'Atlanta, que és on debutarà el proper dilluns, jugant a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Recordo que hi ha 8 jugadors del Barça: Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i el porter Joan García, més altres 4 jugadors que són catalans, com són el porter David Raya, que és de l'Arsenal, Marc Ubill, de l'Atlètic de Madrid, Marco Corella, del Chelsea, i Víctor Muñoz, de Osasuna. Aquesta propera matinada nostra faran una nova sessió, però aquesta és la bona notícia, que Lamine Yamal ja està totalment recuperat de la seva lesió.
1: Doncs veurem si estarà o voldrà De La Fuente que estigui en el primer partit de dilluns a les 6 de la tarda. Això ho expliquem dilluns. Moltes gràcies, germà. Bona tarda.
3: Fins
1: bona
3: ara.
1: Tarda. Encara en clau futbolística, anem cap a Girona perquè el club gironí ha fet oficial la primera nova incorporació per l'equip a segona divisió, i per cert, és una altra ucraïnès. Josep Guardiola, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, efectivament es tracta d'Oleksandr Pishur, ucraïnès de 21 anys, sembla que podria apuntar més a Fontejau que a Montilivi, medeix 2 metres i 4 centímetres d'alçada, per tant, en principi ha d'anar bé en el joc aeri, i arriba a Montilivi amb un contracte per les 5 pròximes temporades, és a dir, fins al 2031. Arriba de la primera divisió hongaresa, ha jugat amb Letó, Abans ho havia fet també amb tres altres equips d'aquest mateix futbol i és internacional en les categories inferiors del seu país. Aquest és el cinquè ucraïnès que arriba a Montilivi en els últims anys. Recordem els noms de Tigankov, Dolbik, Banat i Krapitsov. Amb aquest últim, amb el porter reserva del Girona, més que probablement, i coincidirà la pròxima temporada, sembla més difícil amb Tigankov i Banat, que havent baixat a segona ja han mostrat les seves ganes de deixar Montilivi. Pel que fa a Píxur, a destacar que és un jugador encara per explotar, si ens atenem a les seves estadístiques. Aquest últim any, com dèiem, a Hongria, no seria una lliga de referència, 5 gols i 2 assistències en més de 30 partits.
1: Doncs no són molt bons números, però esperem que tingui sort el Girona. Veurem si juga o no el primer equip. Gràcies, Josep. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I ho dèiem a l'inici, més enllà del Mundial i del futbol en general, aquest cap de setmana serà molt esportiu en clau català. Comencem avui mateix pel bàsquet. Després de perdre per només un punt el primer partit, el Joventut juga a les 8 del vespre, de nou a València, el segon partit de les semifinals de la CB. Molt important guanyar per evitar un complicat 2-0 abans que la sèrie vagi a Badalona. Denis Clusa, bona tarda.
5: Bona tarda, Marga. Sí, ho vam tenir a tocar en el primer partit, vam perdre per només un punt i avui tenen la segona oportunitat per portar la sèrie més viva a Badalona. El desgast el partit del dimecres va ser molt gran, però el base de l'equip verdinegre, Guillem Vives, creu que l'equip està preparat per afrontar el repte.
6: Recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques, amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
5: El tècnic de la penya, Dani Miret, comptarà en principi amb tots els jugadors que van jugar dimecres. En canvi, el València perd el pivot Knight Rivers, que es va lesionar el turmell durant el primer quart del partit. Recordem, el pavelló Roig Arena de València a partir de les 8 del vespre.
1: Doncs per sort pel Joventut, sí que la va tenir l'encert al Barça, que té molt ben encarrilada la seva semifinal després de tornar a guanyar ahir el Tenerife al Palau, Dani.
5: Els de Xavi Pasqual viatgen avui a l'Illa amb un 2-0 a la butxaca després de la treballada victòria d'ahir en el segon partit al Palau Blau Grana, 97-89. Els Blaugrana van sobreviure a l'exhibició del base australià del Tenerife, Patty Mills, que va acabar amb 36 punts i 37 de valoració gràcies, sobretot, a una bona actuació coral en la qual van destacar els 19 punts de Jan Vesely i els 16 punts i 6 rebots del pivot Yusuf Afol. El tècnic Blaugrana valorava el bon moment de l'equip i la importància de tenir la plantilla físicament sana.
7: Quan aquest equip està junt i està sencer, sense lesions, ja vam demostrar a principi de temporada que érem un equip capaç de fer moltes coses, no? Després tot es va complicar més. Anem a pensar en positiu i que seguim sans fins als propers partits i tant de bo fins al final.
5: Ara hi ha una preocupació, però, al vestuari ara mateix i és l'estat de Darío Brizuela, que ahir va acabar tocat al partit. Ho explicava d'aquesta manera Xavi Pasqual.
7: No sé res en aquest moment, els doctors em diran després, sí, però s'ha queixat de molèsties, ha demanat el canvi ell, esperem que no sigui res, perquè ara que estem tots junts seria una baixa important.
5: Veurem, doncs, si hi ha algun comunicat del club en les pròximes hores, perquè, com dèiem, l'equip viatja avui mateix cap a Tenerife. Demà a les 8 del vespre, tercer partit al pavelló Santiago Martín. Podria ser l'últim de la sèrie. Si el Barça aconsegueix la victòria, es convertirà en el primer finalista d'aquesta Lliga CB.
1: Doncs esperem que sí. Gràcies. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: El Barça de bàsquet, doncs, és a una victòria de la final de la CB i en hoquei patins l'Igualada ja hi és, després de molts anys d'absència. L'equip igualadí, que va eliminar el Barça, juga avui el primer partit de la final a la pista de Liceu. Àlex Carazo. Bona tarda.
8: Bona tarda. 22 anys després, l'Igualada torna a la final de l'hoquei Lliga, on s'enfronta el Liceo, segon equip amb més títols, 8 i actual campió de la fase regular i de la Copa. El darrer partit de l'Igualada davant del Barça va ser dimarts, perquè el conjunt anoyenc arriba amb menys descans que el Liceo. 5 títols de Lliga tenen els igualadins. El darrer és de 1997, el primer partit d'aquesta final, aquesta tarda, 8:15, a la pista del Liceo.
1: Gràcies. Bona tarda, Àlex.
8: Bona tarda.
1: I continuem amb més poliesportiu català, perquè l'Atlètic Barceloneta ja és a la final de la Champions de Waterpolo, després de derrotar ahir l'actual campió, el Ferencváros, per penals, a la final a 4 que es disputa a Malta. Jaume Riel, bona tarda.
9: Què tal, Marga? Bona tarda. L'equip mariner lluitarà per aixecar la segona Champions de la seva història. Només havia arribat fins ahir una vegada a la final de la màxima competició continental i la va guanyar. Va ser l'any 2014. Ahir, victòria contra el campió de les últimes dues edicions de la Champions, el Ferencváros hongarès, en un partit en el qual el Barceloneta va dominar clarament a la primera meitat, marxant a la mitja part amb 6-3 al marcador. Els hongaresos no van ser capaços, de fet, d'anotar superioritat en tot el primer temps. A la represa, el Ferencváros va reaccionar, arribant a situar-se per davant en el marcador amb el 7-8 i amb el 8-9 en només 2 minuts i 19 segons pel final. Una gran aturada d'Unai Aguirre i un gol d'Alessandro Belotto van posar el 9-9 definitiu, el resultat amb el qual es va acabar el temps reglamentari. El partit anava als penals i allà el conjunt mariner no va fallar. Gols de Bernat Sanahuja, Xalo Echenique, Unai Biel i Marc Valls. 13-11 és com va quedar definitivament el marcador i, com diem, el Barceloneta disputarà una històrica final contra el Prorreco d'Álvaro Granados. Demà a les 9 de la nit a Malta, el Barceloneta, per tant, buscarà la segona Champions de la seva història. I a la competició femenina, Marga, malauradament no tenim representants a la final. No. El Sant Andreu i el Mataró van caure a les semis i avui a les 7 de la tarda es veuran les cares. S'enfrontaran en el partit que ningú vol jugar, el partit pel bronze, que també serà a Malta.
1: Doncs duel català per aquest bronze. Veurem qui se l'endú per una medalla catalana segura, encara que sigui la de bronze. Mm. Gràcies, Jaume. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: I aquest cap de setmana una altra final a 4, en aquest cas a Colònia, Alemanya, la de la Champions d'handbol, on el Barça buscarà el ple de títols aquesta temporada. Jorge Agüero, bona tarda.
10: Bona tarda, Marga. Sí, a Colònia es troba l'equip des d'ahir. Aquest matí, de fet, darrera sessió d'entrenament en la pista del Lanxess Arena, al pavelló, on normalment es juga, s'acostuma a jugar aquesta Final Four. Demà, semifinals, 3 de la tarda, Magdeburg, l'actual campió que s'enfronta al Fuchsia Berlín. Aquesta va ser la final, de fet, de l'any passat. I a les 6 de la tarda, Barça-Aalborg. El Barça arriba lleugerament com a favorit per aquesta semifinal. Dimecres passat li preguntaven per això mateix, en aquest mateix espai, a Lian Barrufet.
11: Crec que estem davant d'una Final Four on els quatre equips són els que més en forma han estat durant tota la competició. Considero que qualsevol dels quatre pot fer-se amb el títol, o sigui, no hi ha cap sorpresa, guanyi qui guanyi. I bueno, parlant de l'Aalborg, que és un autèntic equipàs, supercomplet i que ens costarà, però esperem fer-nos amb la victòria.
10: Recordem, Marga, que el Barça busca la seva 13a Copa d'Europa i, efectivament, la possibilitat d'arrodonir una temporada amb 7 títols, és a dir, guanyar-los tots.
1: Seria històric, molt poques vegades s'ha fet, per tant, sort per l'equip. Gràcies, Jorge, bona tarda. I el motor serà protagonista tot aquest cap de setmana i des d'avui mateix, amb la disputa del Gran Premi de Barcelona a Catalunya al circuit de Montmeló, on fa una estona han començat els primers entrenaments lliures. Fran Robert, bona tarda.
12: Bona tarda, sí, els primers entrenaments han començat fa mitja hora aproximadament al circuit de Montmeló i de moment el britànic George Russell ha marcat el millor temps. A les 5 de la tarda arrencarà la segona sessió de lliures, demà al migdia la tercera i última abans de la classificació programada per a les 4 de la tarda i diumenge a les 3 es disputarà la cursa. Serà la 7a de la temporada i potser l'última vegada de Fernando Alonso al Gran Premi de Barcelona-Catalunya, perquè recordem que la cita catalana és bianual i el 29 de juliol Alonso complirà 45 anys. Així deixava entreveure una possible retirada en una entrevista exclusiva al Tablero Deportivo de Radio Nacional.
13: Y bueno, si voy a estar en el 2028 o no, bueno, no sé lo que voy a hacer el año que viene como para pensar en el 2028, ¿no? Pero que voy a disfrutar de este año, aun sabiendo que el resultado no va a ser el que toda la afición quiere. Quiero, pues bueno, que sea un fin de semana bonito, que la gente disfrute y que, bueno, la Fórmula 1 es algo que tenemos que valorar y disfrutar. Con dos grandes premios en España hay que estar alegres.
12: El pilot asturià reconeixia que el resultat d'aquest cap de setmana no serà el desitjat, ja que l'Aston Martin encara no està a to. Ara bé, està gaudint més ara que quan va aixecar els mundials del 2005 i del 2006.
13: Cambiaría a disfrutar más. Yo creo que he disfrutado mucho más mi segunda parte de carrera deportiva que mi primera parte, ¿no? Aunque los resultados fuesen mejor en la primera parte, creo que tenía muchísima presión, mucho estrés, mucha frustración con 22, 23 años, ¿no? Y creo que eso, si pudiese cambiarlo, lo disfrutaría más toda esa época.
12: Els qui gaudiran segur són els 300.000 espectadors que visitaran el circuit de Catalunya entre avui i diumenge i podrien veure Kimi Antonelli coronar-se per 6a vegada consecutiva en el que portem de curs. L'italià de Mercedes lidera el Mundial de Fórmula 1 amb només 19 anys.
1: Doncs ja ho sabeu, tot el cap de setmana Fórmula 1 a Catalunya ara és cada 2 anys, per tant, l'oportunitat de veure'ls aquest cap de setmana. I abans d'acabar, un apunt per recordar que el Real Madrid, tornant al futbol, va anunciar ja oficialment ahir el fitxatge com a segona etapa al club per les tres pròximes temporades fins al 30 de juny de 2029 del tècnic portuguès José Mourinho, que prendrà possessió, però, del seu càrrec. S'incorporarà com a entrenador no abans del 13 de juliol per començar la pretemporada. És tot, bona tarda.